0: Tá na Liberdade, tá bom demais.
1: 11:45.
2: Vambora aí, ó.
3: Comment allez-vous, messieurs? Bien,